0: Rede. Tá de boa. Tá de boa. Rede de rádios. Na sintonia certa.
1: Na hora certa.